0: Vitaix d'Àustria per un delicte de tràfic de drogues. El fugitiu va ser declarat culpable de subministrar il·legalment estupefaents a altres persones en una quantitat que superava més de 15 vegades el límit establert. I d'altra banda, la Guàrdia Civil ha detingut a una persona de 63 anys després de trobar i desmantellar una plantació de marihuana en un immoble de la localitat d'Oliva, a la província de València, en el qual, a més, han confiscat 17 quilos de droga. I l'Oceanogràfic ha lamentat la mort de Gili Vin, una de les belugues que va arribar a les seues instal·lacions el 27 d'agost des de Canadà.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Lo sepas, tu perro ronca, siempre tiene hambre, es caprichoso, testarudo y tiene su propio lado del sofá. Bueno, por algo dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero. Tu radio.
3: Estás escuchando Más de uno en Onda Cero.

0: Bona vesprada. Les tres associacions de víctimes de la Dana es concentraran dilluns que ve davant del Congrés dels Diputats a Madrid amb motiu de la compareixença de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, davant la Comissió d'Investigació del Congrés. Les associacions estaran de 10:30 a 11:30 coincidint amb l'arribada de l'expresident. Posteriorment tornaran a concentrar-se durant la compareixença prevista per al mateix dia de l'exsecretari autonòmic d'Emergències durant la riuada Emilio Arueso. Per cert, que l'Associació de Víctimes Dana 29 d'octubre celebrarà el proper 31 d'octubre en el Teatre Thalia de València la primera edició dels Reconeixements Memòria, un acte en el qual es reconeixerà els meteoròlegs Victoria Rosselló i José Ángel Núñez i els escriptors Carmen Amoraga i a Maxi Roldán, autors del llibre Llàgrimes de Fang. Aena ha licitat per 9,7 milions d'euros el contracte per a iniciar ja la remodelació i ampliació de l'aeroport de València. I sàpiguen també en pàgina de successos que la Guàrdia Civil ha detingut a una dona de 52 anys a la qual se li atribueix un delicte de robatori de joies valorades en 20.000 euros en diferents localitats, de la localitat de Xert a Castelló de la Plana. L'actuació es va iniciar arran les denúncies presentades precisament per tres veïnes que van manifestar la sustracció de diverses joies i diferents peces també a l'interior dels seus domicilis.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: .7 Onda Cero Castellón.

18.990 euros. Véalo en KGM Cano Automoción, frente Rotonda La Salera. Señores y señores, chiquets y chiquetes, a que es cap de semana arranca regreso a la ciudad. Castells convertís un any més en la gran capital de teatre de carrer. Gaudís del talent de 30 companyies internacionals que ompliran de màgia, circ, dansa i humor les places Major, Hort dels Corders i les Aules. Apunta les dates. Del 18 al 20 i del 25 al 27 de setembre, l'Ajuntament de Castelló t'ofereix cultura per a tots i a l'aire lliure. No deixes que t'ho expliquen. Consulta la programació en castelló.es. Regidoria de Cultura. Ajuntament de Castelló.

0: és que avui divendres són notícies a la Comunitat Valenciana. El control tècnic està Isaac Sancho, comencem. La Fiscalia del Tribunal Suprem ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat l'acte en el qual va rebutjar investigar a l'expresident Carlos Mazón per la seva gestió de la Dana del 24. La petició s'emmarca en la querella presentada pel PSPB contra Mazón per suposat fals testimoniatge davant la Comissió d'Investigació del Congrés Ramon Pérez.
1: Els socialistes sostenen que l'expresident va mentir sobre les seues telefonades, els seus moviments el dia de la barrancada i sobre quan va saber que hi havia mort. La Fiscalia vol analitzar ara si aquestes declaracions van ser rellevants per a la investigació. Precisament les tres associacions de víctimes de la Dana es concentraran dilluns que ve davant el Congrés dels Diputats amb motiu de la segona compareixença de l'expresident Carlos Mazón davant la Comissió d'Investigació de la Dana. També ho faran durant la compareixença així mateix dia de l'exsecretari autonòmic d'Emergències durant la barrancada, Emilio Arueso.
0: I si hi ha una cosa en la qual venen insistint estos quasi dos anys les associacions de víctimes de la Dana és en la necessitat de continuar parlant de lo corregut, Núria Moreno.
2: Per a preservar la memòria dels qui no estan, per a continuar reclamant justícia i per a continuar abordant què va ocórrer el 29 d'octubre de 2024, posant el focus també en els fenòmens extrems i el canvi climàtic, han organitzat esta vesprada amb l'entitat Cor de Terra una jornada en la Rambleta de València. Pep Giner és membre de l'associació.
3: És una jornada de recolzament a les associacions de víctimes de la Dana. Porten dos anys treballant sense parar, d'una forma molt solvent, que és un treball molt dur perquè es conega la veritat i es faci justícia.
2: Contar també que l'associació Víctimes Mortals Dana celebrarà el 31 d'octubre en el Teatre Thalia de València la primera edició dels reconeixements en memòria, amb el lliurament de tres reconeixements als dos meteoròlegs, Victoria Rosselló i José Ángel Núñez, i a Carmen Amoraga i Maxi Roldán, conjuntament com a autors del llibre Làgrimes de Barro.
0: I UGT avui ha guardonat a les tres principals associacions d'afectats per la Dana pel seu compromís amb els valencians després de la tragèdia. El sindicat també ha reconegut el treball de la doctora Anna Lluch durant l'acte al qual ha assistit el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, informa Amparo Sánchez.
4: Les portaveus de les associacions Mariló Gradolí, Rosa Álvarez i Elisabet González han agraït el reconeixement que afirmen que es dona força per a seguir avant.
5: Que es un reconocimiento a una lucha ciudadana que compartimos con el movimiento sindical y que es luchar por los servicios públicos, por tener más seguridad, por continuar trabajando, por la memoria de nuestros familiares.
6: Y porque nos sigan apoyando en la red estatal de apoyo a las víctimas de la Dana, porque como hemos vuelto a ver esta última vez, el SALER volvió a sonar tarde y mal. Tenemos que seguir peleando.
4: Álvarez assegura que visitarà la zona Dana per a conèixer el procés de recuperació enfront de les crítiques que les associacions reben per part d'alguns partits.
7: El Partit Popular a tot arreu fa el mateix, dispara fonamentalment contra les associacions, contra les persones que estan reclamant els seus drets, en alguns casos drets relacionats amb les persones que han perdut o amb els béns que han perdut, que estan demanant justícia, que estan demanant reparació i, per tant, nosaltres les hem donat tot el nostre suport.
8: Volver a casa con Conforama y sus días sin IVA es mucho más fácil. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Precios sin IVA solo del 18 al 22 de septiembre. Conforama.
9: Elige transporte público. Muévete para llegar donde quieres. Conecta con lo que importa. Comparte una forma más sostenible de moverte. 22 de septiembre, día sin coche, transporte público gratuito. Muévete, conecta, comparte. Semana Europea de la Movilidad. Generalitat Valenciana.
0: Compromís ha portat a l'Agència Valenciana Antifrau l'entrada valorada en 21.000 euros que el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, hauria rebut de la Real Federació Espanyola de Futbol per assistir a la final del Mundial de Nova York.
2: La coalició considera que podria existir un conflicte d'interessos ja que els pressupostos de la Generalitat per a 2026 inclouen per primera vegada dos partides per a la federació per un total de 90.000 euros. Isaura Navarro, de Compromís.
10: És a dir, una coincidència molt, molt curiosa. La Real Federació Espanyola de Futbol apareix en els pressupostos de Pérez Llorca al mateix temps que li regalen a l'únic president autonòmic li regalen l'entrada per a la final del Mundial. Quina casualitat. I tot això ni apareix en l'agenda del president ni en els regals rebuts.
0: I també sobre les ajudes que investiga l'Agència Antifrau i que van ser concedides a UGT per a celebrar en 2021 a València el seu Congrés Confederal, el seu secretari general Pepe Álvarez ha dit avui que van assumir el 5% de les despeses.
7: El que quiera informar.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: Què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Quan són les 2:31 minuts, avui tenim

0: per davant un programa dedicat a la tecnologia i a la innovació, un especial de la mà de la xarxa d'instituts tecnològics de Reddit a la Comunitat Valenciana. Primer que res, ens fiquem un poc al corrent de l'actualitat per a aquells que s'han incorporat ara a esta sintonia. Anem a ficar-los al corrent. Amparo Piqueres, bona vesprada.
1: Què tal? Bona vesprada.
0: Alguns dels temes que després a les 7:20 ampliarem.
1: Exactament. Pues comencem amb la Fiscalia del Tribunal Suprem, que ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat l'acte en el qual va rebutjar investigar a l'expresident Carlos Mazón per la seva gestió de la DANA. La petició s'emmarca en aquella querella presentada pel PSPB contra Mazón per suposat fals testimoniatge davant la Comissió d'Investigació del Congrés. Precisament, les tres associacions de víctimes de la DANA es concentraran este dilluns davant del Congrés dels Diputats amb motiu de la segona compareixença de l'expresident Mazón davant la Comissió d'Investigació. També ho faran durant la compareixença aquest mateix dia de l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Arueso. I dir-te també que Compromís ha portat a l'Agència Valenciana Antifrau l'entrada valorada en 21.000 euros que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, havia rebut de la Real Federació Espanyola de Futbol per assistir a la final del Mundial de Nova York. La coalició considera que podria existir un conflicte d'interessos, ja que els pressupostos de la Generalitat per a 2026 inclouen per primera vegada dos partides per a la Federació Espanyola de Futbol per un total de 90.000 euros. Contarem també en el nostre temps de notícies que hi ha polèmica a la Policia Nacional de la Comunitat per les dietes dels agents desplegats durant l'incendi de la Vall d'Uxó i també del preu del gasoli. Les entitats agràries denuncien i demanen una reunió urgent davant l'escalada que està experimentant el preu del gasoli agrícola, xifren eixa pujada en un 48%. I contar-te també, entre altres coses, que Alacant rep d'ací el diumenge 21.000 creueristes en 6 vaixells amb un impacte a la ciutat de 4,2 milions d'euros. No obstant això, per a quasi 20 col·lectius i associacions veïnals d'este municipi és un exemple més de la pressió turística que pateix la ciutat d'Alacant. I l'Alzheimer ha diagnosticat a 41.000 persones en la Comunitat Valenciana en 2025. Les organitzacions de pacients i familiars, amb motiu del Dia Mundial el proper 21, volen denunciar la situació d'abandó institucional que tenen.
0: Doncs el que hem comentat a les 7:20 de la vesprada en la brújula Comunitat Valenciana, ampliarem totes aquestes notícies. Amparo, així que bon cap de setmana.
1: A vosaltres també.
0: Perquè continuem, estem a punt de plegar a les 2:34. Ja sabem, tenim per davant tot un especial. De normal, els divendres parlem de gastronomia, del Rebost. No ho podem fer en aquesta ocasió, però per un molt bon motiu, i és que tenim, doncs, com es diu, el Girar el Cantó, el Summit 2026, un gran esdeveniment que serà el 7 d'octubre a Caixa Forum, amb les inscripcions obertes i l'aforament limitat per a poder participar en este gran encontre on empreses i centres tecnològics tenen molt que aportar. De seguida els ho contem. Primer hem de fer una pausa, escoltem uns consells i quan tornem saludem al nostre convidat d'avui que ja està ací, als estudis. De seguida els avancem.
2: Volver a casa con Conforama y sus días sin IVA es mucho más fácil. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Precios sin IVA solo del 18 al 22 de septiembre. Conforama.
3: Tria transport públic. Mou-te per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe, transport públic gratuït. Mou-te, connecta, compartís. Setmana Europea de la Mobilitat, Generalitat Valenciana.
4: Buf, estoy aburridísima.
5: Pues vamos al teatro. Solo hay que poner Onda Cero en la radio y... Ya hemos llegado al Teatro Luis del Olmo. Cada miércoles a las 11 de la mañana, el programa Más de Uno con Carlos Alsina representa aquí una función totalmente nueva. Puede ser un viaje al corazón del Congo.
6: ¿De dónde vienen?
7: De Londres, señor.
6: ¿Acaso les han explicado por qué la compañía quiere sacarme de aquí?
5: ¿O una gran gesta en la Edad Media?
8: ¡Ostraos, he dicho!
9: De la oscuridad de la noche invernal le emerge una figura.
5: O un misterio que solo puede resolver el mejor de los detectives.
10: ¡Es usted! ¡Sherlock!
7: Holmes, por favor. Sherlock Holmes.
5: Radioficción. Los miércoles a las 11 de la mañana y siempre que quieras en la web y app de Onda Cero.
11: Por favor, apaguen sus teléfonos móviles.
5: ¡Uy! ¡Corre! ¡Vamos a nuestro sitio!
12: ¡Venga, vamos!
11: La función está a punto de comenzar.
13: ¿Sabes ese momento en que la bolsa de basura pesa tanto que se abre por debajo? O cuando la sábana bajera se sale de una esquina. O cuando no encuentras el

Imponents del Mediterrani i modificat pel pas de les diferents civilitzacions assentades així al llarg dels segles, l'estructura construïda aprofitant la pròpia roca natural ha estat habitada de forma ininterrompida des del tercer mil·lenni abans de Crist. El seu voltant deixa, a més, un tresor de deixalles del Neolític, l'edat del bronze i de ferro. L'espectacularitat de la capital dels ports continua pels seus empinats i estrets carrers de pedra, les seves cases i places i l'imponent basílica arxiprestal de Santa Maria la Major. Un univers ple d'art, tant en la seva façana com en l'interior. Construïda entre els segles XIII i XIV, aquesta joia del gòtic destaca per les seves dues portes exteriors, la dels apòstols i la de les verges, una imponent escena del juí final i un monumental orgue amb més de 300 tubs. I la vida ja reinava en Morella molt abans de que la humanitat fora tal. En 2023, Morella va entrar en l'Olimp paleontològic a nivell mundial després de descobrir un dels dinosaures més grans d'Europa, el Garumbatitan morellensis, un sauròpode que fa més de 122 milions d'anys caminava ja per la península amb unes dimensions colossals. Podia arribar als 25 metres de llarg i 11 d'alt. Les restes es troben en el jaciment de Sant Antoni de la Vespa, en ple cor dels ports. Muralles, castells i vestigis mil·lenaris, dinosaures, però el patrimoni material no és l'únic tresor de Morella. Cada 6 anys la ciutat trau a lluir les seves millors gales per a celebrar el sexenni. Què hi ha del seu origen? Doncs la història diu que el 14 de febrer de 1673 les autoritats civils de la ciutat emmurellada, a petició del mateix poble, van jurar un vot a la Verge de la Vall Ivana en símbol d'agraïment després de lliurar-se d'una terrible plaga de pesta l'any 1672. El vot consistia en el compromís de celebrar un solemne novenari cada 6 anys en honor a la patrona.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: La Dana torna a la portada informativa amb nous moviments judicials i amb nous actes de record i de protesta convocats per les víctimes de la barrancada. Víctimes que dilluns es concentraran davant el Congrés dels Diputats perquè allí compareixerà per segona vegada Carlos Mazón. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. El que també ha tornat a la portada ha sigut la polèmica per la presència de l'actual president de la Generalitat a la final del Mundial de Futbol de juliol. Ara contem per què i estarem també a Alacant, on el veïnat es manifestarà demà davant la presència desmesurada de creueristes a la ciutat. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem.
2: Volver a casa con Conforama y sus días sin IVA es mucho más fácil. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Precios sin IVA solo del 18 al 22 de septiembre. Conforama.
3: Elige transporte público. Muévete para llegar donde quieres. Conecta con lo que importa. Comparte una forma más sostenible de moverte. 22 de septiembre. Día sin coche. Transporte público gratuito. Muévete. Conecta. Comparte. Semana Europea de la Movilidad. Generalitat Valenciana.
0: La brújula Comunitat Valenciana.
1: Moviments a la investigació judicial de la Dana. La Fiscalia del Tribunal Suprem demana al Tribunal Superior de Justícia valencià l'auto amb el qual va rebutjar investigar l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, per la seva gestió a la Dana. Una petició que s'emmarca concretament en la querella presentada pel Partit Socialista contra Mazón per presumpte fals testimoni davant la Comissió d'Investigació del Congrés dels Diputats, Amparo Piqueres.
4: Els socialistes sostenen que l'expresident va mentir sobre les seues quidraes, els moviments el dia de la riuada i quan va saber que hi havia persones mortes. La Fiscalia vol analitzar ara si aquestes declaracions van ser rellevants per a la investigació. Precisament les tres associacions de víctimes de la Dana es concentraran dilluns que ve davant del Congrés dels Diputats amb motiu de la compareixença de l'expresident Carlos Mazón davant la Comissió d'Investigació. També ho faran durant la compareixença el mateix dia de l'exsecretari autonòmic d'Emergències en la Comunitat durant la riuada, Emilio Argüeso.
1: Sí, hi ha una cosa a la qual venen insistint estos quasi dos anys ja les associacions de víctimes de la Dana, eixa cosa és la necessitat de continuar parlant d'allò ocorregut, Núria Moreno.
5: Per a preservar la memòria dels qui no estan, per a continuar reclamant justícia i per a continuar abordant què va ocórrer el 29 d'octubre de 2024, posant el focus també en els fenòmens extrems i el canvi climàtic. Per això han organitzat esta vesprada amb l'entitat Cor de Terra una jornada en la Rambleta de València. Pep Giner és membre de l'associació.
6: És una jornada de recolzament a les associacions de víctimes de la Dana. Porten dos anys treballant sense parar, d'una forma molt solvent, que és un treball molt dur perquè es conega la veritat i es faci justícia.
5: Contar també que l'associació Víctimes Mortals Dana 29 d'octubre celebrarà el 31 d'octubre en el Teatre Thalia de València la primera edició dels reconeixements Memòria amb el lliurament de tres reconeixements. Als dos meteoròlegs, a Victòria Rosselló, cap de Meteorologia d'Apunt per la seva labor informativa, a José Ángel Núñez, cap de Climatologia de la EMET en la Comunitat Valenciana, per la seva contribució al seguiment i alerta de fenòmens meteorològics, i a Carmen Amoraga i Maxi Roldán conjuntament com a autors del llibre Làgrimes de Barro. Per cert, esta vesprada i demà dissabte a Paiporta, nova edició del Festival Som Paiporta, una cita cultural, musical i solidària amb tallers de prevenció davant emergències. El 20% del recaptat es destinarà a protecció civil en forma de material i equipament.
1: UGT ha guardonat avui divendres les tres principals associacions de víctimes de la Dana. El sindicat també ha reconegut

0: El treball de la doctora valenciana, l'oncòloga Anna Lluch, durant un acte del sindicat, com dèiem, al qual ha assistit el seu secretari general, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez. Amparo Sánchez.
1: Les portaveus de les associacions Marilo Gradolí, Rosa Álvarez i Elisabet González han agraït el reconeixement que afirmen es dona força per a seguir avant.
2: Que és un reconeixement a una lucha ciudadana que compartimos con el movimiento sindical y que es luchar por los servicios públicos, por tener más seguridad, por continuar trabajando, por la memoria de nuestros familiares.
3: Y porque nos sigan apoyando en la red estatal de apoyo a las víctimas de la DANA, porque como hemos vuelto a ver esta última vez, el SALER volvió a sonar tarde y mal. Tenemos que seguir peleando.
1: Álvarez assegura que visitarà la zona d'Anna per a conèixer el procés de recuperació enfront de les crítiques que les associacions reben per part d'alguns partits.
4: El Partit Popular a tot arreu fa el mateix, dispara fonamentalment contra les associacions, contra les persones que estan reclamant els seus drets, en alguns casos drets relacionats amb les persones que han perdut o amb els béns que han perdut, que estan demanant justícia, que estan demanant reparació i, per tant, nosaltres les hem donat tot el nostre suport.
1: A reiterar que és necessari que després del succeït les llums continuen encesses i mostrar suport als afectats.
0: La Generalitat demana a EMET una revisió dels actuals llindars de les seues previsions i models d'avís de pluges i tempestes. Considera el portaveu del govern valencià, Miguel Barrachina, que caldria ser més precís en les quantitats i en les zones previstes després, sobretot, de les fortes tempestes tingudes esta setmana.
5: Pedirle al gobierno de España que actualice las previsiones que hace a EMET. Los márgenes con los que se actúa, que son mucho más exigentes para cambiar la situación de las alertas en la Comunidad Valenciana que en el resto de territorios, debieran, entendemos, adecuarse a la nueva realidad de las lluvias en toda España.
0: I una qüestió més sobre emergències. Els sindicats Jupol i UFP denuncien que els agents de la Policia Nacional que van treballar durant més d'una setmana a l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, amb jornades fins i tot de 13 hores, no han cobrat, i aquests agents no han cobrat les dietes de manutenció compromeses. Onda Cero Castelló, Juanjo Tobar.
6: Segons el secretari provincial de Jupol, Sebastián Gómez, l'explicació que van rebre va ser que, com durant el dispositiu es van repartir entre pans, pagar a més la dieta suposaria una duplicitat.
7: La comissaria, quan s'enteró que no s'havien de bocadillo, dijeron que ja no nos daban a dar un soporte de dietas económico que nos correspondía. Hicimos un escrito y aún así dijeron que no iban a darnos la retribución económica que nos correspondía. Bocadillos, además, que venían con pan súper elástico haber estado al sol y se puede imaginar uno lo que es cuando el bocadillo está dándole el calor.
6: Els sindicats reclamen que s'abonen les dietes de manutenció a més de 30 agents implicats.
8: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys, gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar, més oportunitats per a cada família, més llibertat per a triar, perquè els primers anys importen. I perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
9: Vols conèixer els millors projectes finançats per IBACMSI i el FEDER, desenvolupats pels centres tecnològics en col·laboració amb empreses de la Comunitat Valenciana? T'esperem en l'acte que hem organitzat el 22 de setembre a les 9 del matí a l'Auditori Santiago Grisolia del Museu de les Ciències. Finançat per la Unió Europea. Generalitat Valenciana.
0: Són ara mateix les 7 i 28 minuts de la vesprada. Onda Cero en directe en la seva emissió per a la Comunitat Valenciana. Compromís ha dut a l'Agència Valenciana Antifrau l'entrada que el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, va rebre de la Federació Espanyola de Futbol per a assistir a la final del Mundial a Nova York el juliol. I aquesta entrada està valorada en 21.000 euros. Els valencianistes consideren que podria existir un conflicte d'interessos perquè els pressupostos de la Generalitat d'enguany inclouen per primera vegada dos partides específiques per a la Federació de Futbol per un total de 90.000 euros. Isaura Navarro.
10: És a dir, una coincidència molt, molt curiosa. La Real Federació Espanyola de Futbol apareix en els pressupostos de Pérez Llorca al mateix temps que li regalen a l'únic president autonòmic li regalen l'entrada per a la final del Mundial. Quina casualitat. I tot això ni apareix en l'agenda del president ni en els regals rebuts.
0: Ho avançàvem en titulars. Alacant rep des d'avui i fins al diumenge uns 21.000 creueristes aproximadament en 6 vaixells, 6 creuers amb un impacte a la ciutat de més de 4 milions d'euros. Però

0: per a quasi 20 col·lectius i associacions veïnals. Este és un exemple més de la pressió turística que patix Alacant. Juan Carlos Fresneda.
1: Sí, por eso han convocado para mañana sábado una manifestación bajo el lema Alicante al límite, menos negocio y más vida. Piden un cambio del modelo turístico y denuncian que el actual genera empleo precario y la saturación de los servicios públicos de los vecinos. David Yáñez es uno de los portavoces.
2: Este gran motor económico lo que ha producido es desabastecimiento en los servicios públicos y salarios indignos. Por ello reclamamos que la ciudad deje de estar supeditada a intereses económicos.
1: Denuncian, por ejemplo, que la limpieza no llega a los barrios periféricos porque se centra en las zonas turísticas, o que el transporte urbano es insuficiente porque los autobuses o tranvías están siendo usados por los foráneos.
0: La Generalitat proposa l'automobilística xinesa Geely, que treballarà amb Ford a Almussafes a partir del 2028, li proposa replicar el model de col·laboració que el govern valencià està duent a terme amb Volkswagen, assegut un model que passa, per exemple, per la posada en marxa d'iniciatives educatives per a formar personal d'ací que treballe directament a les plantes de Sagunt i d'Almussafes. Carmen Ortí, consellera d'Educació.
3: Això són empreses punteres amb unes tecnologies de les quals nosaltres podem aprendre molt i ells també poden aprendre molt de nosaltres. I clar, es va en aquesta línia a preparar el nostre alumnat per al món de l'ocupació del futur.
0: A casa nostra, el 2025, es van diagnosticar 41.000 casos d'Alzheimer. Les organitzacions de pacients i familiars, amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, que serà dilluns, aquestes organitzacions volen denunciar la situació d'abandonament institucional, al qual, segons asseguren, es veuen abocades milers de famílies que no poden assumir el cost econòmic de cures i d'innovacions mèdiques. Núria.
4: Santiago Llopis, president de la Federació Valenciana d'Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer, assegura que el sistema públic d'atenció està desbordat. Assenyala que d'aixòs 41.000 casos que es diagnostiquen en tota la comunitat, les associacions no poden atendre més de 3.500 persones.
5: Creo que los sistemas públicos se han de poner las pilas rápidamente, porque el sistema, tal como está creciendo en número de casos, en la gravedad y en la atención que necesitan, es necesario dotar de más medios públicos y privados para que se pueda prestar la atención que requieren las familias.
4: Els serveis sanitaris i d'atenció social, diuen les organitzacions, continuen estructurats entorn dels models pensats per a fases més avançades de dependència. Això genera, diuen, un buit assistencial en les etapes més primerenques de la malaltia. Este és un dels assumptes que han abordat avui experts i familiars en una jornada a València.
0: Això avui, demà dissabte, Castelló de la Plana acull el tercer congrés per a persones amb càncer i familiars de la Comunitat Valenciana. Més de 400 inscrits. L'objectiu és donar veu als pacients i humanitzar també el tractament de la malaltia. Juanjo.
6: El fòrum tractarà sobre la investigació oncològica, l'atenció sanitària, els drets de les persones amb càncer i l'impacte de la malaltia en l'àmbit laboral i social. Mayra és la presidenta de l'entitat.
7: Porque sabéis todos ya que de cada dos hombres uno va a tener cáncer y de que cada tres mujeres una mujer va a tener cáncer. Por lo tanto, yo creo que lo importante es el conocer la enfermedad. Y aquí lo que hay es eso, el conocimiento de la enfermedad, cómo actuar delante de la enfermedad. Queremos un 70% de supervivencia en el año 2030 y se está consiguiendo.
6: El Congrés comptarà amb la participació de més de 30 experts i tallers per als assistents.
0: I dos últims apunts abans dels esports. D'una banda, Asaja Alacant, que demana al Ministeri d'Agricultura una reunió urgent davant l'escalada que està experimentant el preu del gasoli agrícola, xifrant i xapujada en un 48% respecte a ara fa un any. I dels successors, d'altra banda, agents de la Policia Nacional han detingut avui a València tres dones, presumptament carteristes, que formen part d'una organització criminal itinerant d'origen romanès que actua principalment a la zona centre de la capital valenciana. Les seues víctimes són, en la seua majoria, turistes. Una operació que ha dut a terme avui la Policia Nacional. Canviem una miqueta avui els esports. Passem del futbol al bàsquet. Hola, Sergi López.
8: Què tal? Bona vesprada.
0: I per què parlem avui de bàsquet?
8: Parlem molt de bàsquet perquè avui ha sigut presentat Nikola Mirotić. No sé si s'escolta bé, jo crec que sí. Hem presentat a Nikola Mirotić com a nou jugador de València Bàsquet en la prèvia de la Supercopa, que arranca demà a Badalona. Les noves el torn per a València Bàsquet davant del Barça. És el millor fitxatge de la història de València Bàsquet, almenys en quant a currículum d'un jugador que arriba nou a València Bàsquet, MVP de l'Eurolliga, jugador de la NBA, els Chicago Bulls, els Pelicans, per exemple, de la NBA, ha jugat a Milà, ha jugat a Mònaco, ha jugat al Barça, al Real Madrid. És un fitxatge del relumbró que, a més, va estar en la convocatòria de la Supercopa. Ha rescindit València Bàsquet el contracte d'Elias Valtonen, que causa baixa, però sí que va estar en eixa convocatòria. Mirotic, diu Xavi Albert, l'entrenador, que a la Supercopa van a competir i amb la intenció d'emportar-se el títol.
9: Espero lo máximo, ya es partido oficial, vamos con toda la ambición y todas las ganas de realizar una gran Supercopa y por tanto de disputarla, porque queremos ganar el título.
8: Amb intenció de guanyar el títol, diu Xavi Albert, veurem si ho aconseguís. València ja van jugant diumenge davant la Reial Societat del València, davant el Villarreal. El Llevant Unió Esportiva, recordem, 21 d'octubre, la data que ha posat la Lliga per al partit suspès l'altre dia al Ciutat de València. Sí. El rival del Llevant serà el Villarreal, que respira més tranquil després de la victòria d'ahir davant el Màlaga. Víctor Franch, bona vesprada.
10: Què tal, Sergi? Bona vesprada. I efectivament es lleva una pesada motxilla de damunt el Villarreal Club de Futbol després de la seva victòria nit en Màlaga per un gol a 3 i guanya temps Íñigo Pérez per tal d'encarar amb més tranquil·litat el partit del proper diumenge davant de Llevant. Per la seva banda, el Castelló juga demà a casa o fa davant del Tenerife per tal de mantenir el liderat de la segona divisió.
8: Gràcies, Víctor. O té pitjor l'Elche, que busca la seva primera victòria esta jornada davant l'Espanyol. Felipe Canals, bona vesprada.
11: Buenas tardes. Desde las 9, el Elche buscará su primera victoria del curso en el RCD Stadium contra el Español de Manolo González, que viene de perder frente al Rayo Vallecano. El Elche se agarra que sus números son mejores lejos de casa que en el Martínez Valero. De hecho, los dos únicos puntos que acumula se han conseguido lejos del Martínez Valero. Y el Eldense recibe mañana a las 6:30 al Eibar en el nuevo Vigomat, en el primer partido de Javi Calleja como técnico azulgrana.
8: Gràcies, Felipe. I pendents de l'actualitat de l'Hèrcules a la capital, a la cantina. David Esteve, bona vesprada.
12: Bona vesprada. Con el debut de Isaac Oben, así afronta el Hércules la cita que tiene este domingo a partir de las 8:30 de la tarde frente al Juventud de Torremolinos. Un Beto Compain que ha confirmado hoy el regreso, el estreno del extremo, además de las bajas de Oriol Soldevila y de Guti, que se van a perder el partido por lesión. Busca el Hércules la primera victoria como local de la temporada.
8: Gràcies, David. No hi haurà problemes d'horatge el cap de setmana, ara ens ho comptes, per tant, sí. El partit de diumenge, al fresquet, però sense aigua, que sí. Ja és que érem passats per avui a Víctor i Uquillo.
0: Tu estaves ahí, no?
8: Al costat de Víctor i Jordi Andrés, baix del Paraguies.
0: Molt bé, doncs pues este cap de setmana ara ho contem, però serà molt
8: no?
0: Més sec. Sí, sí.
8: Vinga,
0: sí, sí.
8: Va.
0: Gràcies a
8: gràcies,
0: ti.
8: Adéu.
0: Adéu, adéu. I el cap de setmana, com dèiem, arriba dividit en dos, perquè demà dissabte encara tindrem inestabilitat, sobretot a les comarques d'Alacant i de Vesprada. Ahir encara podrem tindre algunes pluges que poden ser puntualment fortes, però ja de cara a diumenge el sol tornarà a imposar-se a tot el territori, amb temperatures cap amunt, màximes de vora 30 graus a la costa. Així està la Comunitat Valenciana a 18 de setembre de 2026. Continua la ràdio, continua la brújula d'Onda Cero en directe amb Marta García Ayer i amb tot el seu equip. Bona vesprada i molt bon cap de setmana.
13: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
14: Onda Cero Castellón. 88.7.
15: Hay coches que te llevan. Y luego está el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrido enchufable con tecnología japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modos de conducción, etiqueta cero y sonido Yamaha. Llévatelo con 8 años de garantía y a un precio que no te esperas. Ven a probarlo a tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV, vuela alto.
16: En Mitsubishi Can Automotion lo tendrás por 29.500 euros. ¿A qué esperas?
17: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Castellón, calle de en medio 50 y centros comerciales Salera y Villarreal. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
18: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar. Más oportunidades para cada familia. Más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
19: El Club Deportivo Castellón quiere dar otro salto de calidad en su proyecto deportivo en el fútbol profesional y Onda Cero te lo cuenta todos los lunes en Clave de Análisis.
20: Vuelve la tertulia albinegra.